0: ti lọ pàtì ìyàwó kó máa já mo pàṣẹ gbogbo ìdè tó náà ní lọ mọ́mí dáàdì máa ṣàmì ìdè yẹn já máa wọ́n níbi tó wà pé gbogbo ìdè tó ń dè mí
1: gbogbo ìdè tó dè
0: tọmọ tilé tilé
1: já
0: mi
1: já
0: nyàrá mi
1: já nyàrá
0: já nyàrà mi bó sọ kẹfẹ sí gbàdúrà
1: gbogbo
0: ìdè tó ń dè mí
1: já
0: nyàrá mi
1: já nyàrá
0: mi
1: já
0: nyàrá mi já nyàrá mi
1: gbogbo
0: ìdè tó ń dè mí
1: gbogbo ìdè
0: tó ń dè mí
1: já nyàrá
0: mi
1: já nyàrá mi
0: já nyàrá mi
1: já nyàrá
0: mi
1: já
0: nyàrá
1: mi
0: já nyàrá mi
1: já nyàrá
0: mi já nyàrá mi
1: já nyàrá
0: mi
1: já nyàrá
0: mi
1: já
0: nyàrá
1: mi
0: já nyàrá mi
1: já nyàrá
0: mi já nyàrá
1: mi já nyàrá
0: mi já nyàrá mi
1: já nyàrá mi
0: já nyàrá mi
1: já nyàrá mi
0: já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já nyàrá mi já tí wàhálà rẹ máa ń dẹ̀rí ọ̀rọ̀ ní dẹ̀rí àgbẹ̀sí ìjọ lè sàmí bàbá ìbàdà yìí dábì parí ọdún bí tó wà sọ pé ó fà á yé lára mi
1: ò
0: fọ jáde
1: fò jáde
0: sọ pé ó fà á yé lára mi
1: ò fọ jáde
0: fò
1: jáde
0: sọ pé ó fà á yé lára mi
1: ò fọ jáde
0: ẹgbẹ́
1: ọ̀dọ́
0: sọ pé ó fà á yé lára mi
1: ò fọ jáde
2: 081-58-94-696 081-328-9415 081-328-9415
0: mo dúró mi ò dá dúró mo dó sínú mọ́